0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Traer una vida al mundo, empezar de cero, afrontar una jubilación. La vida está llena de momentos en los que necesitamos apoyo. Por eso, si tienes la sensibilidad de ver lo que nos une, preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social y haz de cuidar de los demás tu profesión. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
2: Sabemos que hay aficiones de las que nunca te vas a aburrir, como descubrir nuevos destinos. Reserva ya tu viaje del Imserso con Halcón Viajes, agencia acreditada con todos los servicios incluidos, circuitos culturales, viajes a costas e islas y mucho más. Reserva ya y no te quedes sin tu plaza. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
3: A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
4: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
5: ¿Y al año serían?
6: Uno, dos...
4: Más de 2.400 euros.
5: ¡Ya me has descontado! Esta semana la pechuga de pollo fileteada, 3,65 el pack, y la manzana, 1,45 el kilo.
4: Más info en aldi.es. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
7: Deportes, José Antonio Duro.
8: Con Mourinho, que es el gran protagonista de la jornada intersemanal que empieza hoy en la Liga, una jornada que tiene tres partidos que contamos en carrusel y que tiene además a las 9:30 un Elche-Real Madrid con el portugués Mourinho, hoy algo cansado a 15 de septiembre.
9: Seis ruedas de prensa en una semana. Si vosotros me decís, próxima semana ahorramos una, yo traigo aquí un picar y nos divertimos aquí en Boca. ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
8: Ninguna pregunta sobre los penaltis. Ese partido 9:30 antes el Rayo Español que se va a jugar en Butarque, en Leganés, a pesar de los intentos del Rayo y del OK de la comunidad para volver al estadio de Vallecas, y también el Deportivo Alavés Valencia, donde Óscar Sánchez va a ser el protagonista en el banquillo del conjunto che.
10: Y queda una semana para el 40 aniversario de Hoy por Hoy. Contamos con ustedes en el Teatro Gran Vía de Madrid el martes que viene.
11: Las 11:31 minutos de la mañana.
12: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
13: y hasta de escuchar la radio.
12: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
14: Estos días,
12: el martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. Entra en cadenaser.com, inscríbete y ven a compartir con nosotros a partir de las 8:30 el 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
15: Láser, el sonido de la vida.
10: Con Iñaki Gabilondo, que estará allí con nosotros con muchísimas sorpresas para una mañana que va a ser muy, muy especial. Lo dicho, martes que viene, Teatro Gran Vía de Madrid a las 8:30 de la mañana. Tienen ya las invitaciones en cadenaser.com. El punzón de Xavi Vidal Folk.
16: Donald Trump sale en tromba en defensa de la inteligencia artificial. No matéis a la gallina de los huevos de oro, exige. Lo hace justo al rato de que los tecnooligarcas se mostrasen críticos con su industria, reconociesen que han ido demasiado lejos, que la IA lleva peligro, que puede llegar a exterminar a la humanidad y que hay que regularla y ralentizarla. Incluso alguno suspendió la salida a bolsa de su compañía. Pues bien, el presidente norteamericano lo niega todo, proclama que toda la polémica es una conspiración enfermiza, que gana quien gana la IA y que su país está ganando a China. Nada de controles tampoco. Basta con un presidente fuerte e inteligente para controlarla. Él, claro, será fuerte pero inteligente. Miren su penúltima tesis. La escasez de petróleo no es obra de Oriente Medio, dice, sino de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Es al revés. El petróleo inmovilizado por su guerra contra Irán llegó en agosto a 10 millones de barriles diarios. El de Rusia no llega al millón, una décima parte. Fallar por 10 veces es de listos. Ocultar lo que los propios empresarios con dolor finalmente reconocen, es decir, la verdad, alguien necesita Tranquimacín.
17: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas.
6: y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, plátano de Canarias IGP a 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
7: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
13: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
14: En la SER. Hoy por hoy.
17: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
18: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 15 de setembre del 2026. Entrem ja en l'equador del mes. Ja s'ho diu, la previsió de l'oratge.
19: L'oratge.
18: 32 graus de màxima, 18 de mínima, completament solellat i vent del sud a 15 km hora que acabarà la jornada bufant del nord en força 10. Absència de núvols en el dia d'avui que sí estaran presents demà, especialment fent inestable la vesprada de dimecres. L'índex ultravioleta queda en nivell 6. Comencem parlant de cultura i d'importants esdeveniments que tindran lloc aquesta setmana, en concret el dijous, per al nostre pintor i escultor Pere Ribera, una distinció que arreplegarà en Toledo, Premi Internacional Armando Reverón.
20: Sí, el dijous pues, és un premi que otorga. Té diversos, crec que som 5 premiats en distintes àrees, jo en l'àrea de plàstica, d'art, però a mi en la meva trajectòria escultòrica. Este premi en realitat ve i deriva de Venezuela. I, pues bueno, algú va proposar el meu nom, que ells investiguen, furguen, escarben, s'entenen bé, i al final, després de fer la selecció, pues, me va caure a mi la benedicció, no?
18: Uh-huh.
20: I bueno, i ho fan en un lloc molt emblemàtic que se diu La Venta de los Aires, en Toledo, que era un lloc on es reunien durant un temps, es van estar reunint allí la generació del 27 o part de la generació García Lorca, per allí va anar Dalí, va anar, i han buscat ese lloc per ese motiu.
18: Pues fantàstica notícia, enhorabona per en Rivera, demà dimecres i organitzat per Amics de la Vall, conferència amb el filòsof Josep Maria Esquirol. Rosa Ardiago, la presidenta de l'entitat.
21: Dimecres 16 i tenim una conferència cal dir que és a la Biblioteca Municipal, per si després se me passa, a les 6 i mitja de la vesprada. Tenim una conferència de Josep Maria Esquirol, que té com a títol La filosofia com a cura de l'ànima. I jo, per a qui no sàpiga qui és, Josep Maria Esquirol és filòsof, és assagista i catedràtic de la Universitat de Barcelona. Este acte pues, l'organitzem conjuntament amb la Biblioteca Municipal perquè en aquest cas diverses persones de la Junta d'Amics de la Vall pertanyem al Club de Lectura de la Biblioteca i perquè el públic ho sàpiga, la Biblioteca organitza des de fa diversos anys i cada mes porta a un autor a la Biblioteca per al Club de Lectura, independentment del que porte als dijous que porta autors que poden signar els seus llibres i presentar els seus llibres, però moltes vegades porta autors per al Club de Lectura que comparteixen una tertúlia literària en tota la gent del club.
18: I en esta ocasió, qui ens apropa la figura de Josep Maria Esquirol és Vicent Rebollar.
22: Partix d'una anàlisi molt senzill. Vivim una societat cada vegada més deshumanitzada, cada vegada més despersonalitzada. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals en la nostra vida, cada dia tenen més protagonisme. Se pot revertir això? Se pot canviar? Sense caure en eixa absència de sentit, en eixa vida buida? Ell pensa que sí, però no et compte. Pensa que sí no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplin, no mos configuren. Ell pensa que aquesta forma de trobar el sentit a les coses està en la proximitat, en lo pròxim, en lo concret. Per això fa una filosofia que es diu filosofia de la proximitat. I en coses tan senzilles, i parla i defensa, per exemple, una cosa tan senzilla com saludar. Una cosa que hem perdut als nostres carrers. I com hem perdut a les persones. Saludar és reconèixer a l'altre. I cada vegada vivim en societats, i els nostres joves, per exemple, això, ho pateixen, on aquest reconeixement a l'altre no se dona.
18: Pues esa es la primera de les activitats. Divendres no arriba una altra, el sopar Estellers, Roser Diago.
21: I el divendres 18 organitzem junt a Acció Cultural del País Valencià el sopar Estellers, que per a qui no ho conega, cal dir que el poeta Vicent Andrés Estellers ha sigut un referent i considerat un dels primers, dels principals renovadors de la poesia contemporània en valencià, i que cada any en setembre pues ens reunim en un sopar aixina informal però festiu, en el que s'ha convertit ja com un hàbit. I mentre se sopa, n'hi ha música, n'hi ha lectura de poesia, que pot ser espontània. Una persona pot vindre a sopar i després ell mateix oferir-se a llegir alguna poesia d'Estellers, i és un clima de germanor.
18: I per al 24 de setembre se reprendrà el Poesia a l'Escola, que es va tindre que ajornar el passat mes de juny.
0: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
1: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
2: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
18: I avui s'ha encetat una nova campanya de Jo Compre a la Vall, que sorteja 5 carros de la compra en la tornada al col·le. Miguel Ortega.
23: El sistema habitual que tenim és els usuaris, els veïns que vagin a un comerç de Jo Compre a la Vall, ahí tenen un tiquet que fiquen el nom i el telèfon. La compra mínima són 10 euros en aquest comerç. Se grapa el tiquet.
18: Compra o serveis, no? Servicis.
23: Sí, o servicis, pues una peluqueria, sí. Pues,
18: exacte,
23: sí.
18: Molt bé.
23: Siguen 10 euros mínim.
18: Sí.
23: I s'ho guarden, tots els comercials s'ho guarden, i després tot això ho ajuntem en una urna gran, uh-huh. I d'ahí en el local de Caixa la Vall,
18: sí.
23: Fem el sorteo, traiem 5 premiats, i després fem l'entrega dels carros en la cooperativa.
18: José Luis Parada, director de Caixa la Vall.
24: Sí, correcte, és una més, és una ja típica en setembre, en la que la Caixa està content de poder participar cada any, i sobretot per la finalitat que té, com ha dit bé Miguel, ara en setembre és una campanya que es fa per als carros de la compra, per ajudar a les famílies en aquesta costera de setembre,
18: sí.
24: I és, a més, és una finalitat que s'alinea en els valors de la Caixa, i en la que estem molt, molt contents de participar i poder ajudar. A més, ara mateix suposa, en la situació que tenim, suposa un esforç molt important omplir aquest carro de la compra, i esperem poder ajudar a unes poques famílies a que siga més fàcil.
18: I en clau política, el PSPB denuncia que Pérez Llorca tira de la privada per a tapar la falta crònica de personal a l'Hospital General de Castelló. Samuel Falomir.
25: Pérez Llorca no pot continuar resolent fora el que no està resolent dins de l'Hospital General. L'any passat es van derivar més de 2.600 operacions a la privada, mentre la pública continua empitjorant per la falta de personal i una llista d'espera disparades.
18: En la comarca, Moncofa reforça la xarxa de pluvials de l'avinguda Belicorma amb una inversió de 116.000 euros. I en esports, la UDE, que ve de guanyar-li al Torrevieja, 0-2, suma ja 4 punts, espera el diumenge el partit així davant del Espanyol de Sant Vicent del Raspeig, Rupert Izquierdo.
26: I ja això, 3 punts importants en un desplaçament llarg, en un viatge molt llarg, el més llarg de la temporada, junt al del Crevillent, este és més llarg que el del Crevillent,
18: uh-huh.
26: I al final han fet això, el que tenien de fer, guanyar 4 punts, ahí en el pelotó des d'aquí, des de dalt de la classificació, en esta dos que afectes classificatoris és anecdòtic, i ja pues treballar esta setmana, dilluns dimecres, dijous i dissabte de matí, per al diumenge a les 6 a ser a casa, davant del jove espanyol, del, ara és el Club Deportiu Espanyol de Sant Vicente, ha canviat la seva denominació.
18: Balances de Guàrdia, Nules, Juan Manuel Arambol, Major 60, la Vall Isabel Beltrán, plaça Sant Roxat.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 15 de setembre del 2026. Entrem ja en l'equador del mes. Ja s'ha dit la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 32 graus de màxima, 18 de mínima, completament solellat i vent del sud a 15 km hora que acabarà la jornada bufant del nord en força 10. Absència de núvols en el dia d'avui que sí estaran presents demà, especialment fent inestable la vesprada de dimecres. L'índex ultravioleta queda en nivell 6. Comencem parlant de cultura i d'importants esdeveniments que tindran lloc aquesta setmana, en concret el dijous, per al nostre pintor i escultor Pere Ribera, una distinció que arreplegarà en Toledo, Premi Internacional Armando Reverón.
2: Sí, el dijous pues, és un premi que otorga. Té diversos, crec que som 5 premiats en distintes àrees, jo en l'àrea de plàstica, d'art, i per mi en la meva trajectòria escultòrica. Este premi en realitat ve i deriva de Venezuela. I, bueno, algú va proposar el meu nom, ells investiguen, furguen, escarben, s'enteren bé, i al final, després de fer la selecció, pues, me va caure a mi la benedicció, no? I bueno, i ho fan en un lloc molt emblemàtic que se diu La Venta de los Aires, en Toledo, que era un lloc on es reunien durant un temps, es van estar reunint allí la generació del 27 o part de la generació García Lorca, per allí va anar Dalí, va anar, i han buscat aquest lloc per aquest motiu.
0: Pues fantàstica notícia, enhorabona per en Rivera, demà dimecres, i organitzat per Amics de la Vall, conferència amb el filòsof Josep Maria Esquirol. Rosa Ardiago, la presidenta de l'entitat.
3: Dimecres 16 i tenim una conferència, cal dir que és a la Biblioteca Municipal, per si després se me passa, a les 6:30 de la vesprada. Tenim una conferència de Josep Maria Esquirol, que té com a títol La filosofia com a cura de l'ànima. I jo, per a qui no sàpiga qui és, Josep Maria Esquirol és filòsof, és assagista i catedràtic de la Universitat de Barcelona. Este acte pues, l'organitzem conjuntament amb la Biblioteca Municipal, perquè en aquest cas diverses persones de la Junta d'Amics de la Vall pertanyem al Club de Lectura de la Biblioteca, i per a que el públic ho sàpiga, la Biblioteca organitza des de fa diversos anys i cada mes porta a un autor a la Biblioteca per al Club de Lectura, independentment del que porte als dijous que porta autors que poden signar els seus llibres i presentar els seus llibres, però moltes vegades porta autors per al Club de Lectura que comparteixen una tertúlia literària en tota la gent del club.
0: I en esta ocasió, qui ens apropa la figura de Josep Maria Esquirol és Vicent Rebollar.
4: Partix d'un anàlisi molt senzill. Vivim una societat cada vegada més deshumanitzada, cada vegada més despersonalitzada. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals en la nostra vida, cada dia tenen més protagonisme. Se pot revertir això? Se pot canviar? Sense caure en eixa absència de sentit, en eixa vida buida? Ell pensa que sí, però on et conté? Pensa que sí, no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols, com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplin, no mos configuren. Ell pensa que aquesta forma de trobar el sentit a les coses està en la proximitat, en lo pròxim, en lo concret. Per això fa una filosofia que es diu filosofia de la proximitat. I en coses tan senzilles, ell parla i defensa, per exemple, una cosa tan senzilla com saludar, una cosa que hem perdut als nostres carrers i com hem perdut a les persones. Saludar és reconèixer a l'altre. I cada vegada vivim en societats, i els nostres joves, per exemple, això, ho pateixen, on aquest reconeixement a l'altre no se dona.
0: Pues esa es la primera de les activitats. Divendres no arriba una altra, el sopar Estellers, Rosa Diago.
3: I el divendres 18 organitzem junt a Acció Cultural del País Valencià el sopar Estellers, que per a qui no ho conega, cal dir que el poeta Vicent Andrés Estellers ha sigut un referent i considerat un dels primers dels principals renovadors de la poesia contemporània en valencià, i que cada any en setembre pues ens reunim en un sopar així informal però festiu, en el que s'ha convertit ja com un hàbit, i mentre se sopa n'hi ha música, n'hi ha lectura de poesia que pot ser espontània, una persona pot vindre a sopar i després ell mateix oferir-se a llegir alguna poesia d'Estellers, i és un clima de germanor.
0: I per al 24 de setembre se reprendrà el Poesia a l'Escola, que es va tindre que ajornar el passat mes de juny.
5: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I avui s'encetà una nova campanya de Jo Compre a Labai, que sorteja 5 carros de la compra en la tornada al cole. Miguel Ortega.
8: El sistema habitual que tenim és usuaris, és veïns que vagin a un comerç de Jo Compre a Labai. Ahí tenen un tiquet que fiquen el nom i el telèfon. La compra mínima són 10 euros en aquest comerç. Se grapa el tiquet.
0: Compra o serveis, no? Servicis.
8: Sí, o servicis. Pot ser una peluqueria. Sí. Ser,
0: exacte,
8: sí.
0: Molt bé.
8: Siguen 10 euros mínim.
0: Sí.
8: I s'ho guarden, tots els comerciants s'ho guarden, i després tot això ho ajuntem en una urna gran. Uh-huh. I d'ahir en el local de Caixa Labai.
0: Sí.
8: Fem el sorteo, traiem 5 premiats i després fem l'entrega dels carros en la cooperativa.
0: José Luis Parada, director de Caixa Labai.
9: Sí, correcte, és una més, és una ja típica en setembre, en la que la Caixa està content de poder participar cada any, i sobretot per la finalitat que té, com ha dit bé Miguel, ara en setembre és una campanya que es fa per als carros de la compra, per ajudar a les famílies en aquesta costera de setembre.
0: Sí.
9: I és, a més, és una finalitat que s'alinea en els valors de la Caixa i en la que estem molt, molt contents de participar i poder ajudar. A més, ara mateix suposa, en la situació que tenim, suposa un esforç molt important omplir aquest carro de la compra, i esperem poder ajudar a unes poques famílies a que siga més fàcil.
0: I en clau política, el PSPB denuncia que Pérez Llorca tira de la privada per a tapar la falta crònica de personal a l'Hospital General de Castelló, Samuel Falomir.
10: Pérez Llorca no pot continuar resolent fora el que no està resolent dins de l'Hospital General. L'any passat es van derivar més de 2.600 operacions a la privada, mentre la pública continua empitjorant per la falta de personal i unes llistes d'espera disparades.
0: En la comarca, Moncofa reforça la xarxa de pluvials de l'Avinguda Belicorma amb una inversió de 116.000 euros. I en esports, la UDE, que ve de guanyar-li al Torrevieja, 0-2, suma ja 4 punts, espera el diumenge el partit així davant del Espanyol de Sant Vicent del Raspeig. Rupert Izquierdo.
11: I hi ha això, 3 punts importants en un desplaçament llarg, en un viatge molt llarg, el més llarg de la temporada, junt al del Crevillent. Este és més llarg que sí. El del Crevillent.
0: Uh-huh.
11: I al final han fet això, el que tenien de fer, guanyar 4 punts en el pelotó des d'aquí, des de dalt de la classificació, en esta dos que afecta els classificatoris és anecdòtic. I ja pues, treballar esta setmana, dilluns, dimecres, dijous i dissabte de matí, per al diumenge a les 6 a ser a casa, davant del jove espanyol, ara és el Club Deportiu Espanyol de Sant Vicente, a canviar la seva denominació.
0: Barrasses de Guàrdia, Nules, Juan Manuel Arambol, Major 60, en la Vall Isabel Beltrán, plaça Sant Roxat.

0: Ha sido increíble lo de Pablo, ¿eh?
1: Cómo toca en directo. Es muy grande, Pablo.
0: Si se lo han perdido, recupérenlo. Lo tenemos ya en todas las plataformas. Pablo López, esta mañana aquí en Hoy por Hoy, presentando en primicia su nuevo disco. Mañana más cosas bonitas, mañana más cosas maravillosas. Aquí en Hoy por Hoy, les esperamos desde las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Descansen, adiós.
2: A verme solo y caminando.
3: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
4: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Benvinguts i benvingudes. Avui dimarts 15 de setembre del 2026. Avui per avui, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Anem a arrencar de seguida perquè ja anem omplint l'agenda cultural de coses i per continguts. Bueno, pues en este primer bloc coneixerem l'autor i autores a la biblioteca de Després demà, dijous, i de la nostra coneguda Maritxe Abati. Bueno, Zaida Giles de Quirós, que també és el seu nom artístic, que avui ve acompanyada internacionalment. Ara de seguida deixem de dubtes. Parlarem en l'informatiu, ja saben, en les 2:17 en l'hora 14, una de les notícies del dia és que des de l'Ajuntament de la Vall han anunciat una nova incorporació per al patrimoni, una nova adquisició que després els contarem amb tots els detalls. Parlarem també en clau política al llarg del programa d'avui en Quique Castelló, el portaveu de Compromís d'Almenar, i parlarem també del Arts Lab i sa nova proposta online de l'auditori, des de cursos intensius, des de les sales d'estudi i assaig, en fi, moltes coses ara que hem arribat ja a l'Equador del mes de setembre. Arranquem.
6: Café d'autor.

0: Café de les Arts.
1: Pues la semana pasada, si mal no recuerdo, creo que adquirimos un compromiso radiofónico mismo con la coordinadora de la auditoría de la Baidu Show, con Tania Baró, para que nos hablara del Arch Lab. Ha llegado el día, en este martes 15 de septiembre, es cuando vamos a conocer exactamente esto de Arch Lab, que bueno, he visto yo por ahí, que es algo de escuela de teatro, para adultos, para adolescentes, hay más cosas. A ver de en qué consiste este Arch Labs. Rápidamente descubrimos el enigma. Tania Baró, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Vicente.
1: El Arch Lab, ahora sí que nos lo vas a contar.
2: Ahora sí, ahora con todo detalle, porque queda muy poquito ya para comenzar esta nueva aventura artística, que empieza con las clases de teatro durante todo el curso escolar. Ya lo teníamos anteriormente, pero bueno, arrancamos justo después del puente de octubre, justo el primer sábado, el 17, uh-huh. Y con dos grupos para adultos y para adolescentes, como teníamos también hace un tiempo. La dinámica es la misma, son clases de teatro, la de adultos dirigida a personas a partir de 18 años y hasta 99 o 110, lo que el cuerpo aguante. Sí, serán clases de 2 horas, de 10 a 12 de la mañana, con un precio muy, muy, muy asequible, de 20 euros al mes, y habrá entre 5 y 15 alumnos. Y la misma dinámica para adolescentes será en horario de 12 y media a 2 y media de la tarde, también los sábados. El mismo sábado 17 de octubre empezará el primer grupo, y con el mismo número de alumnos, mínimo de 5, máximo de 15. Allí podrán trabajar diversas disciplinas. Tenemos la gran suerte de contar con Floc Teatre y con su profesora, con Ángela Granell, que es licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático, además de ser actriz y estar en compañías como Orfe Teatre y como Cha. Y ella además tiene experiencia docente, porque ha estado impartiendo cursos en Villamalur y en Ayodar, y no ha podido estar hoy con nosotros, pero sí que nos va a contar un poquito qué es lo que va a hacer en estas clases.
3: Durante este primer curso estudiaremos varias técnicas teatrales a través del juego, aprenderemos diferentes formas de crear personajes y trabajaremos escenas para afianzar lo aprendido. Lo más importante para mí será crear una buena atmósfera en la que trabajar y experimentar con el grupo. Y bueno, yo tengo muchas ganas de empezar y espero veros a muchos pronto. ¡Adiós!
1: Bueno, pues lo tenemos ahí ya. Esta es, Tania, la declaración de intenciones, ¿no? Lo
2: sí.
1: Que acabamos de escuchar.
2: Sí, además, Ángela conecta muy, muy bien con todos los alumnos. Enseguida capta el arte, ¿no?, que lleva cada uno dentro, porque al final la gente que se apunta a estas cosas es porque llevan un actor o una actriz dentro, y todo el mundo viene con muchas ganas de aprender y pasarlo bien.
1: Bueno, pues tenemos la Escuela de Teatro para Adultos, y hemos quedado que a partir de 18 años y sin límite de edad, y la de teatro para adolescentes
2: de 12 a 17.
1: De 12 a 17, ahí sí que tenemos el límite de los 17. Y a partir de ahí creo que hay hasta 4 cursos intensivos,
2: sí,
1: ¿no?, los que se proponen.
2: Sí, este año como novedad tenemos cursos intensivos de diversa temática. El primero arrancará el día 26 de octubre, del 26 al 30 de octubre, y este es sobre marketing y comunicación, que además lo impartirá Añas Comunicación, que es de aquí de Valdeuso, todo el mundo los conocemos. Son sesiones de 4 horas, cinco días a la semana, es decir, del 26 al 30, de lunes a viernes, un total de 20 horas, con un máximo de 15 personas y un precio de 49 euros. Ahí aprenderemos mucho sobre marketing, que hoy en día es tan importante para todos, y bueno, va dirigido principalmente a todo el mundo que tenga esta necesidad de aprender, ¿no? Pero bueno, compañías, gestores, comunicadores, estudiantes, artistas, la verdad es que tiene cabida un público muy, muy amplio. Así que sobre marketing y comunicación, del 26 al 30 de octubre.
1: Aclaramos, bueno, más que aclarar, añadimos que es presencial.
2: Sí, exacto. Esto será, se impartirá en el auditorio. En la web tienen toda la información ya sobre los cursos, uh-huh. clicando en el cuadradito que pone más información. Muy entrando bien. En ArtsLab está tanto las clases de teatro como los cursos intensivos. Uh-huh. Entonces ahí está ya más detallado si alguien tiene alguna duda, y también hay un correo por si hay preguntas que con esa información no fuera suficiente, las podemos aclarar. Después pasamos a noviembre, del 9 al 14 de noviembre. El curso intensivo es de distribución de proyectos escénicos, impartido por López García, y va dirigido a personas interesadas en la gestión y en la comercialización de proyectos escénicos, con o sin experiencia previa. No es necesario que uno esté en activo trabajando en este campo, pero a lo mejor una compañía de teatro pequeñita que lo que quiera es mover su espectáculo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, cada uno las aspiraciones que considere, viene muy bien, porque da muchas pautas de cómo hacerlo para que surta efecto. Uh-huh. Después pasamos al siguiente, que será en diciembre, del 14 al 18, y será sobre producción técnica. Aquí tenemos la suerte de poder contar con Carlos Antonaya Ruiz, y también está dirigido a personas que estén, en este caso, interesadas en el ámbito técnico de las artes escénicas, y lo mismo digo, desde un enfoque profesional o desde un enfoque amateur. Al final se trata de que todo el mundo tenga una serie de conocimientos que puedan aplicar ya en el presente o en el futuro a sus proyectos. Y acabamos con el curso intensivo de dirección artística, que será ya en enero, del 18 a 22 de enero, impartido por Triana Lorite, y está dirigido a artistas escénicos, principalmente a creadores, a programadores, incluso a gestores culturales, y bueno, personas que estén interesadas en el arte y en la dirección artística principalmente.
1: Estos son los cuatro cursos intensivos, por tanto, que van a empezar en breve y uh-huh. que efectivamente nos llevarán ya al año nuevo, en enero del 2027.
2: Sí.
1: Y al margen de esto también, eso sí, porque nos dejaste caer algo la semana pasada de lo de las salas de estudio y de ensayo, ¿no?
2: Sí.
1: Y que era gratuito, pero que lógicamente había que tener un calendario y que había que reservar.
2: Sí, estas salas de estudio es la novedad del año. Empezaremos el 1 de octubre a poder reservar estas salas. Son unas salas que están en la primera planta del auditorio. Hay cuatro salas para poder reservar, son gratuitas completamente. Hay dos más pequeñitas que tienen unos 10, 11 metros cuadrados, y hay dos más grandes que tienen unos 17 metros cuadrados. Y nosotros mensualmente, o sea, el día 30 o el día 31 de cada mes, publicaremos el calendario donde la gente podrá ver la disponibilidad semanal, porque solamente podemos ofertar, hay veces en función de las producciones, pues uno o dos días a la semana, y se podrán reservar en bloques de 2 horas, con un máximo de 4 horas al día. Y es para personas, bueno, pueden ser personas o colectivos, artistas, músicos, bailarines, aunque ya pequeño formato, porque no son demasiado grandes, pero claro. Bueno, estarán dotadas también técnicamente, y lo único, eso es importante, el reservar mediante la web y esperar ese email de confirmación diciendo que está libre, que está disponible, y a la entrada sí se solicitará el DNI para comprobar que efectivamente la persona que ha hecho la reserva es quien viene a utilizar esas salas. Los menores también pueden reservarlas, siempre y cuando rellenen una autorización de sus padres o tutor legal, y adjuntar fotocopia también del DNI. Así que un espacio de creación, un espacio donde la gente, aquí que no hay salas de ensayo de estas características, pues que pueda utilizar, y sobre todo eso, la comodidad de que sea en el auditorio y de forma gratuita.
1: Así es, bien, Tania, de aclarar un poco que es de pequeño formato, en el sentido de que, claro, de repente oímos posibilidad de salas de ensayo y tal, sí, ya, pero
0: Sí.
1: Claro, ni para 50. Ni para...
0: No, claro, son un tamaño reducido y a lo mejor 5 o 6 personas como,
1: claro, por
0: como
1: hacernos
0: máximo,
1: una idea, ¿eh?
0: Claro, y además son, bueno, son salas perfectamente insonorizadas, uh-huh, y adecuadas. Habrá pues a lo mejor una mesa y un par de sillas por si necesitan pues tomar notas o algo así, pero son espacios diáfanos principalmente, donde la gente puede pues ensayar. Pues a lo mejor un trompetista necesita un sitio, sí, pues puede ir perfectamente y utilizar esta sala durante 2 horas.
1: Muy bien, pues este es el Arch Lab, ¿no?, que vamos a conocer, uh-huh, en el día de hoy. No sé si hay alguna cosa que quieras añadir o algo que se nos haya pasado también.
0: Pues no, que la gente entre en la web, que consulte, que nos pregunte, que se apunten y que disfruten de todas estas mejoras que estamos introduciendo, sobre todo porque es bonito poder ofertar todos estos espacios y sobre todo la escuela de teatro, que al final el objetivo siempre es que en el Carmen Tour se haga la muestra final en junio, ¿no? Y eso, la gente pueda ver el trabajo.
1: Eso es lo que yo quería preguntarte, porque también la semana pasada también nos contaste, ¿no?, que se iba a gestionar lo que es la programación, ¿no?, del Carmen Tour.
0: Sí, estamos terminándola porque en octubre ya tendremos el primer espectáculo, así que igual dentro de un par de semanas ya estoy aquí otra vez. Para contártelo, y si se me ha olvidado decirlo, las clases de teatro serán en el Carmen Tour. Intentaremos que sean la mayoría en el escenario, y cuando esté ocupado el escenario, entonces será en el hall de la primera planta, que hay espacio suficiente, así que podemos coordinarnos con los dos espacios, pero serán en el Carmen Tour las clases de teatro.
1: Pues fantástico, mil gracias por la visita y por la información, Tania Baro, coordinadora del auditorio de la Baidu Show, que ya ven que aquí venimos ahora ya cargado prácticamente de todo, al margen de la programación, que eso ya lo abordamos la semana pasada, el Arch Lab que hemos conocido en el día de hoy. Pues hasta la próxima visita, que vaya bien.
0: Gracias.
4: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
5: Hoy por hoy, del estilo.
1: Era previsible que arribarà el mes de setembre i en clau política començarem a parlar molt del que van a ser ja, no?, les eleccions del proper any. En este cas, fent referència especialment a les municipals. Ja veuen que portem també uns dies que anem coneixent pues candidats, candidates o almenys declaracions d'intencions. I efectivament el dia 4 de setembre també vam tindre de manera oficial que en Almenara Quique Castelló serà el candidat a l'alcaldia per compromís en les eleccions de maig del 2027. Jo li agraeix que Quique Castelló que avui hagi trobat una estoneta per a vindre així a la ràdio, per a vindre a la SER, compartir impressions, opinió i sobretot sensacions. I la primera d'elles, Quique Castelló, molt bon dia, com estàs?
6: Molt bon dia, Vicent.
1: La primera és, què se sent el seria de manera oficial el candidat de compromís?
6: Bueno, pues yo lo que les estoy diciendo a toda la gente, y me dice sina de natural, es que he tornado a comenzar el curso, ¿no?, si se me permitís, en mucha energía y a mucha ilusión y muy motivado. De verdad que creo que es la vegada que me presenté a más convicción que mai, en más ilusión. Bueno, más ilusión no lo sé, pero porque la ilusión está intacta desde. Yo soy una persona muy emocional y yo creo que lo transmet, pero me siento a mucha força, hi ha molt de suport i amb moltes ganes de que comenci ja la campanya en si, no? Perquè crec que en Almenara venen canvis, que ven, crec que venen temps transformadors, que venen temps en els que l'esperança va fer-se el seu lloc, no? I via mitjançant compromís, i nosaltres precisament volem ser aquesta casa gran, no? Aquesta casa gran on cap tota la gent, tot el veïnat, on cap qualsevol persona que vulga una almenara millor.
1: I una de les coses que efectivament heu nomenat quan parlàveu de les properes eleccions és de la Casa de l'Esperança, no? Referim-vos a Compromís. Per què la Casa de l'Esperança, Quique?
6: Perquè jo crec que és una és un concepte que resumís molt bé lo que aspirem a ser, no? Durant estos mesos de pues bueno, del, del curs electoral que hem iniciat ara este este mes, no? Venim de més de dos dècades de govern socialista en solitari, en majoria absoluta o no, com estos últims 4 anys, no? Crec que venim de governs on la desídia ha sigut imperant, on una gestió que ha fallat, una gestió des de l'any 2015 que ha anat de capa caiguda, que hem vist com el poble s'ha anat deteriorant. A mi cada vegada me para més gent per el carrer dient-me que hem de canviar-ho perquè el poble està més brut, que està més abandonat, que està més deixat. La gent té ganes de que entre un aire fresc nou, no? I aquesta falta de gestió que també crec que ve motivada perquè la senyora Pérez i el seu equip pensen que el poble és seu i que poden fer en el poble el que es rote i el que els doni la gana, i el poble és de totes i de tots, independentment de lo que votes, independentment de lo que cregues, independentment de com te senques, independentment de lo que vulguis ser en la teua vida, no? I crec que la gent està cansada, no? D'un govern que s'ha pensat que el poble els perteneix i que poden fer amb el poble el que els doni la gana. I crec que lo, sobretot el que hem vist aquesta última legislatura també, a banda de tot això, és un govern que està més centrat en sobreviure en el poder que en millorar la vida de la gent d'Almenara. Només n'hi ha que eixir al carrer, veure que estan plens de clots, anar als parcs i veure que estan totalment abandonats, que estan deixats de la mà de Déu. Ahir mateixa vaig passar per la muntanyeta del Dipòsit, que és emblemàtica per a nosaltres, la Pinaeta, coneguda popularment, i estava ple de basura, que dius, sí, n'hi ha incivisme, sí que n'hi ha incivisme, però és que si te pegues la volta, tampoc els contenidors que hi havia abans ja no estan. És que els han llevat per el motiu que siga, per a millorar o el que siga, però és que fa mesos que allí no hi ha recursos per a que la gent, com a mínim, els incívics no tinguin l'excusa de dir, no, és que no hi ha contenedor, què faig en la basura? No, molta gent diria, pues t'ho endús a casa, que és el que fèiem en l'escola, no? T'agraves el paper del bal i t'ho posaves en la motxilla i ho tiraves quan podies. Però per lo menos llevar-los les excuses, no? I és que els dona igual, és que se pensen que el poble no sé, que ells tenen que sobreviure i que la cosa va funcionant, i és esa desidia, esa gestió per inèrcia, és que ara que venen festes, pues bueno, complim en el calendari de festes, ara que ve el 9 d'octubre, complim en el calendari 9 d'octubre, que ve Nadal, complim en Nadal, no? I anem complint efemèrides i anem gestionant aspirant al 5, que ho vas dir en l'estat del municipi, que són el típic alumne o la típica alumna que treballen durant tot el curs per treure un 5 i que quan evidentment arriba a final de curs i tenen un suspens, és que el mestre me té mania, és que se m'ha comido el perro los deberes i coses així, no?
1: Ara que fa referència a això precisament, Quique, volia preguntar-te si vosaltres agarreu com a aquesta màxima que diuen, no? Que era en llatí, en l'altre romà, de explicatio non petita, accusatio manifesta, o sea, no t'he demanat explicació i ja t'estàs justificant algo, trates de dir-me, no? En el sentit este, heu trobat moltes voltes lo de excuses de... Clar, és que no puc gestionar, no puc carregar el carrer perquè és que en el pressupost no m'ajudeu, és que no me l'aproveu, és que no arribem a acords. Heu trobat més excuses que gestió? Dic això perquè és un poc a la conclusió no arriben alguna de les declaracions que al llarg de tot aquest temps heu vingut fent, i especialment tu.
6: Sí, hi ha bàsicament dos excuses, diguem, marc, no, que hem tingut esta legislatura. La primera és la que estaves recordant tu, que moltes ho hem dit en declaracions moltes vegades, és que es que la oposició mos bloqueja, és que la oposició no aprova el pressupost, és que la oposició patates. Vull dir, al final tu estàs governant, tens la responsabilitat de negociar i no alçar-te de la taula fins a que no arribes a un acord, no? Ho hem vist així en la Valldoxó, com els partits que conformen el govern s'han assentat i tenen les seues diferències, evidentment tenen les seues diferències, però han arribat, han sigut capaços d'arribar a acords. Ho hem vist en Borriol, on els partits que governen, Compromís i el Partit Socialista, han sigut capaços d'arribar a acords. Ho hem vist en Betxí, ho hem vist en Vila-real, que la relació era més difícil entre els dos partits, i han acabat fent el pacte de la llum de Tol. Vull dir, ha sigut possible en moltes poblacions i a pesar de les diferències que tenim entre els partits, i en Almenara no ha sigut possible. En Almenara ha sigut no sé com definir-ho, ha sigut irreal, no? I es diuen, no, és que el Compromís volia pactar en el PP. No n'hi ha ningun document oficial que demostre que nosaltres vam voler pactar amb el Partit Popular. I si l'haguera, què? Si l'haguera, què? Vull dir, estem en un estat democràtic, estem en plena democràcia, i el s'ho vas dir en el ple d'estat i municipi també, el PSOE va pactar amb el PP ni més ni menys que els pressupostos de l'any 2025. Ahir l'oposició no va bloquejar res. En 2025 Almenara tenia pressupost aprovat i el poble està més abandonat i més brut que mai. El PSOE va pactar amb el PP per donar-li el 95%, o sigui, bonificar-li el 95% de l'ICIO a una multinacional, vora 4 milions d'euros, que diran, no, pues això està a l'ordenança, i Compromís no havia presentat una modificació a l'ordenança, que ho farem ara, però és que l'ordenança no t'obliga a aplicar ese 95%, és que te dona el pleno poder perquè tu decidis que si vols o no vols aplicar ese 95%, el 50, el 70, el que tu vulguis. Però han hagut pactes entre el PSOE i el PP també. Per què Compromís no pot pactar amb el PSOE i amb el PP? Poden pactar tots entre tots menys Compromís? Compromís ho tenim més limitat, no? I després hi ha una altra gran excusa, no? que també me sorprèn molt i me pareix que té certa mala bava, perquè és, sobretot en este ho hem vist, quan alguna part del veïnat, hi ha dues associacions en la platja que s'han queixat, pues, de l'estat de la platja en general, tant dels parcs i jardins que hi ha en la platja, com de l'asfaltat dels carrers, com sobretot en estiu, pues, com està el litoral, no? d'abandonat. I ahir és, sempre ha sigut, no, és que ara hi ha més gent forastera que mai, i entonces se queixen de tot. Ai, si no els agrada que se'n tornen al seu poble. Ai, si no els agrada que se'n tornen a Madrid. Dius, tu no som un poble acollidor? No podem escoltar a tots per igual, que tindran més o menys raó. Ahí no estic entrant ahí, però tu has d'escoltar com a govern, com a gestora del poble, a tot el món. I la última excusa, ja aixina de bonus track, és, no, de repente vivim en una tecnocràcia, són els informes tècnics, que els informes tècnics, no, és que la tècnica de, pues, afegis així el departament que vulguis, mos ha dit que és millor aixina, no, és que la tècnica, el personal tècnic de no sé quantos, mos ha dit que millor aixana. Un lideratge polític en l'Ajuntament ha de marcar les directrius polítiques d'un ajuntament i definir quin projecte de poble volem. Si volem un poble que siga més sostenible, més just, més igualitari, més progressista, o si volem un poble que se dediqui a, pues, fer manteniment.
1: Tinc una curiositat molt gran, Quica. A veure si avui ens ajudes a despejar incògnites, no? que es deia també. El que està clar és que portem unes legislatures, i especialment en Almenara, que el tema, el amor PSPB Compromís no es correspon, i ja no sabem per part de qui o no de qui. Vull dir, ha hagut alguna volta declaració formal del PSOE cap a Compromís de dir, vinga va, encara que siguin les nostres particulars condicions, però hem de formar equip? Això no ha arribat a produir-se? Qui correspon? Qui ho ha intentat més? Qui no ho ha intentat de cap manera? Ens pot despejar l'incògnita?
6: No sé si puc contar-ho, però jo vaig a fer-ho i després ja m'apanyarem, no? Això que diuen els actors quan presenten alguna sèrie. Però nosaltres ho hem intentat des del minut zero, i la mateixa nit electoral nosaltres ja ho vam dir, no? No tenim problema, el nostre soci natural és el PSPB, mos hauria agradat guanyar-li les eleccions i ser-ne més, claro, evidentment.
1: Sí, no, això és lògic.
6: Però no va ser possible. I jo te conto una anècdota perquè, i crec que aquesta anècdota resumís un poc la relació. Quan estàvem pactant el ple d'investidura, que tenien que ahir se pacta tant la investidura, o se pot pactar la investidura, com l'organització de l'Ajuntament, no? Pues quin dia fem el plenari, els salaris i tot. Mira, te contaré dos anécdotas. La primera anécdota, que es muy rápida, es ya va gent del entorn de Compromís, ¿vale? De militants, ja simpatitzants, gent que m'havia votat, que a mi personalment m'havia demanat que bloquejarem l'aprovació dels salaris, de les dedicacions exclusives, per forçar que hi haguera un pacte que s'ha fet en altres pobles, que se pot fer perquè feien falta nostres vots, i jo m'hi vaig negar. Jo estic a favor de que se rebaixi el salari de l'alcaldia perquè me pareix que està desproporcionat tenint en compte la situació de la microeconomia de les famílies, però no vaig a bloquejar un salari perquè crec que és una dedicació i d'això. I damunt crec que és bo que donem una imatge de que no venim a bloquejar res i que no venim així per una qüestió personalista i que li tenim mania a no sé qui, perquè és aixina, és que és aixina. I això no s'ha valorat ni se valorarà, ni espero que se valore mai com a el gest que va tindre en aquest moment Compromís. Però en la negociació de la investidura jo me'n recordo que en seguida jo li vaig cridar, crec que recorde que dos vegades, i una vega presencial quan anarem a l'Ajuntament a reunir-se en el PSPB, i jo li vaig dir a la seva secretària local i el candidat aleshores, la senyora Pérez, li vaig dir que esperava que ja que mos havien dit que no a pactar un govern en aquest moment de legislatura, i segons ens van dir veurem la legislatura si avança, si podem anar fent equip i tal, esperava que quan acabarem la legislatura, és a dir, ara, no? Una vegada ara en setembre, inici de curs electoral, que poguerem pues, quedar a fer-nos una cervesa, és a dir, aixinant un comentari un poc de, pues, si se me permetís, de cunyau, entengueu-me. Sí. I la contestació va ser que això no anava a passar mai, que això no va passar, no? I dic, home, qui diu una cervesa, diu un cafè, que això no va passar. I dic, bueno, pues ja està, no? Pues ja està tot dit. Així i tot, nosaltres hem seguit intentant-ho tota la legislatura. O sigui, jo m'ha costat assemblees de molt de debat defendent la postura de que volem pactar, de que volem pactar el govern, de que volem estar dins d'un govern progressista, de que volem facilitar les coses, de que venim a treballar per Almenara. Jo què sé, al final si l'altra part te diu que no, pues és com una relació d'una parella, no? Al final, si l'altra part te diu que no, és que no.
1: I al final pues, tira la tovallola, no? O deixa estar. Però tinc una curiositat també em porta una altra, perquè ara tinc entès, Quique, rectifica'm si no, que esteu com a negociant o tractant de pactar el pressupost del 2027, ara que precisament a mitjà d'any que ve va la legislatura de cau, conclou.
6: Sí, bueno, nosaltres sempre comencem el curs polític Compromís en setembre enviant una carta o bueno, de la manera que siga oficial als dos partits de la corporació dient-los que volem negociar el pressupost. Enguany enteníem que estava a final de legislatura, que ja ho havíem intentat durant tota la legislatura i que no mos corresponia, estàvem exercint una faena que realment no mos corresponia a nosaltres, i ha sigut el govern el que en la Junta de Portaveus, sense previ avís, ens va dir que anaven a començar a treballar en el pressupost del 2027, que va ser una sorpresa, però bueno, nosaltres agafem aquesta notícia per a bé, i en breu us comunicarem les nostres propostes, que ho farem pues, en base a unes prioritats que creiem que no són les mateixes que si estiguem a mitjà de legislatura, evidentment, però que volem posar damunt la taula, no? I te'n dic algunes, tres, te'n dic tres. Tenim l'asfaltat, un pla de xoc per l'asfaltat dels carrers d'Almenara. O sigui, és que som un poble que està ple de clots, vull dir, és que és inassumible viure en un poble com Almenara, no? Un poble de progressista, un poble que se preocupa per la gent i que pugues facilitar pues, que els carrers estiguen el més decent possibles. Negat a això, el que volem també posar damunt la taula és un pla de xoc de neteja viària, no? Jo crec que així en la vall no ho seguís, però no ho seguís tan al mil·límetre, però jo crec que així se fan baldejos quasi, no sé si setmanalment o cada dues setmanes o cada X temps se fan baldejos, però en la vall, en Montcada, en Vila-real, en Betxí, en tots els pobles, se fan baldejos pels carrers perquè la merda no se mos menja, i en Almenara la merda se mos menja, no? I això no és raonable. I després hi ha un tercer punt que per a nosaltres és molt important també, en este sentit, que és el manteniment de parcs i jardins. És de veres que hem aprovat una modificació de crèdit de 160.000 euros fa pues, mes i mig o dos mesos, per a poder actuar en tres parts del poble i en els camins rurals d'això, però creiem que és insuficient. 160.000 euros per conforme està el nostre municipi. Se es va passar un informe d'urbanisme, per exemple, que només per als carrers del poble i per als camins rurals, per a l'asfaltatge, el pressupost superava els 360.000 euros, si t'he dit de memòria, eh? Vull dir, crec que és bàsic això, i això va acompanyat d'un calendari d'execució, perquè, com has dit tu, estem al final de legislatura, el 23 de maig, si no m'equivoco, és el dia de les eleccions municipals, i hem d'actuar ja.
1: Ara parlem de seguida de la candidatura, però ja que parlàvem de coses que esteu negociant, que esteu xerrant, també les ordenances fiscals, no? Voleu, crec que voleu demanar la inclusió de l'IBI industrial, me parlaves de l'ICIO, i on no heu tingut cap tipus de sort, per dir-lo d'alguna manera, en el tema de l'escoleta, no?
6: Sí, estem en compromís. L'any anterior, o sigui, fa el curs polític anterior, vam voler condicionar el pressupost per dos vies. Una, la de negociació entre el PSPB i Compromís, que no va arribar a bon port, però sí que jo vaig reconèixer en aquest moment que és l'any que més havíem avançat, perquè se va arribar a parlar de conformar inclús un govern de coalició per acabar la legislatura. I l'altra via era presentar mocions, no?, que modificaven, pues, en este cas, la fiscalitat. Nosaltres volíem apostar per una revolució fiscal, per a fer que, ja que almenys ara anava a tindre un polígon, que és de veres que han portat els vots del PP i del PSOE, i que anava a tindre aquest macropolígon i que anaven a vindre tantes multinacionals, pues, ja que venen, per lo menos que aquest impacte, pues, que repercutisca en el poble també econòmicament. En aquest sentit, el que presentem és la inclusió de l'IBI industrial, no? Vam negociar, i ho dic així de clar, amb el Partit Popular. El Partit Popular proposava la rebaixa de l'IBI del 0,9 al 0,8, de l'IBI general de les famílies, i Compromís vam incloure en aquesta proposta la inclusió del tipus de l'IBI industrial, que no existia en almenys ara, i que existirà, ja puc avançar que existirà, per la pressió que hem fet des de Compromís, perquè el PSOE i el PP ho veien com algo menys important per a ells, que és legítim i està bé que ho pensen, però Compromís ho veien com algo molt important, ja no només per l'acord que n'hi havia i que ningú vot del ple va ser en contra d'això, sinó que també era una qüestió de defensar els interessos d'Almenara, no? Si venen multinacionals, si tenim grans empreses, per lo menos que això repercutisca de veritat en les arques públiques per a poder fer avançar més el nostre poble, no? Ja que ens van a fer aquest impacte mediambiental i aquest impacte en les nostres vides com a poble, pues per lo menos traure-li un poquet de suc any a any a aquestes empreses. I després l'ICIO, com he dit abans, se li va fer un regal fiscal a una multinacional, a l'única multinacional que ha anunciat que vindrà. Jo suposo que en els propers mesos, casualment, s'anunciarà alguna cosa més, però se li van regalar vora 4 milions d'euros que mos haguerem vingut amb un tobe. Fixa't que he dit abans que...
1: És una xifra considerable,
6: És una xifra molt considerable. Fixa't que abans t'he dit que més de 300.000 euros, per no dir una xifra exacta, perquè no la recorde exactament de memòria, però més de 300.000 euros costava asfaltar el pla d'asfaltatge que dien els tècnics. Mm. I jo t'estic parlant de vora 4 milions d'euros que li hem regalat o deixat de cobrar en qüestió de l'impost de construccions i obres en Almenara. Després també, això se modificarà també per a establir uns criteris i que el ple no puga decidir en més autonomia quin percentatge se li pot bonificar a les empreses que vulguin vindre, o sigui, que no mos torni a passar.
1: Ja.
6: Encara que
1: tindreu previst, te referis.
6: Tindreu previst i tindreu delimitat per a que no torni a passar. I després, l'última aixina que me queda també està la de una moció de Compromís, que era la de les taxes d'accés a l'administració pública, que estaven desorbitades per un poble com Almenara, estaven molt altes, limitava molt l'accés als exàmens, i en Compromís hem facilitat que hi nasquen rebaixes en tots els trams de les taxes municipals. I com ha dit, tenim ahí el farolillo rojo, no?, per a Compromís, perquè nosaltres haguem volgut fer un reglament aprofitant que se va modificar l'ordenança d'escola infantil, pues que fora més social, que mirara més per el dret de les famílies, que demanara més recursos per a que se pugui dur a terme ese reglament, però no ha sigut possible, no? Vull dir, tant els partits com els agents implicats, pues bueno, nosaltres hem seguit en contacte amb les famílies, però no ha arribat a bon port, però bueno, com he dit abans, forma part d'una negociació. Jo tinc que soltar un poquet per un costat per guanyar per l'altre i establir prioritats, i és de veres que esta ordenança de l'escola infantil pues sí que tindrà alguns avanços respecte a lo que teníem fins ara.
1: Però anem a parlar d'ara, de seguida vull conèixer que ens comptes quin tipus d'alcalde vol ser Quique Castelló, perquè per això suposa has acceptat, no?, el ser el candidat. Però primer, estava mirant jo per així per la comarca i en Almenara pues esteu el PSPB, Compromís i PP. És com una mena de reino de taifas on Vox no ha tingut encara presència en incursió, la qual cosa és estranya perquè pels voltants que si n'hi ha presència, no sé si tu tens notícies de cara al 2027 si entrarà algun actor més a jugar o per això al joc de les cadires, no sé.
6: Bueno, jo crec que hasta ara Vox no ha aparegut en el mapa polític en municipal d'Almenara perquè ja els venia bé que estigueren el PSOE i el PP, no? Només n'hi ha que veure resultats electorals de les municipals, autonòmiques i generals per a veure que les persones simpatitzants o seguidores de l'ultradreta en Almenara ja tenien una opció política a la que votar en forma de PSOE i de PP a nivell local, i això és aixina i ho he dit i ho dic on faig falta. Què crec que pot haver canviat en els últims temps en Almenara? Crec que la gent està molt enfadada. Crec que la gent està molt enfadada per lo que estava comentant, no? I m'incloc ahí també. Crec que els hem fallat a nostres veïns i a nostres veïnes, perquè jo crec que si haguem sigut capaços d'arribar a un acord de govern des de primera hora o des de mitja legislatura entre les forces progressistes, que ne som 10 regidors i regidores de 13 en total que té Almenara, crec que si haguem sigut capaços d'arribar a un acord haguem pogut fer les coses molt millors i haguem sigut un dic de contenció dels discursos d'odi. I crec que l'excusa de... perquè se m'ha dit i crec que és molt perillosa, a mi el PSOE en l'últim ple, no? la senyora alcaldessa, la senyora Pérez, me va dir o me va deixar caure com a que era jo el que utilitzava un discurs, no recordo si va dir violent o beligerant o alguna cosa aixina. I jo crec que no hem de confondre la gent i no hem d'enfadar més encara a la gent, perquè quan la gent està enfadada acudís a aquests discursos de facilons, no? Aquests discursos de jo vinc així i ho vaig arreglar tot. No, jo el que vinc a dir és jo vaig a deixar-me la pell per el meu municipi perquè vostè, senyora Pérez, no ho ha fet. O no ho ha fet com s'esperava que ho fera o baix el meu criteri no ho ha fet. Això no és ser violent. Això és explicar una posició política, fer una crítica política a nivell municipal. I crec que no podem tirar-li més llenya al foc a aquests discursos d'odi. I crec que al fer l'actitud que ha adquirit el PSOE els últims anys en Almenara, o l'actitud que ha adquirit el PP els últims anys en Almenara, no? Els arguments contra Compromís, ficar a Compromís en la diana, és fàcil perquè som una força molt clara, som una força política molt contundent, som una força política que no amaguem la nostra ideologia. Tots saben qui és Quique Castelló, tots saben que Quique Castelló ve dels moviments sobiranistes, saben que jo sóc una persona que creu en el municipalisme, que creu en la sobirania plena del meu país, que creu en el dret a decidir, creu que sóc feminista, que sóc ecologista, tot el món sap qui sóc, i també tot el món sap que per damunt de tot està Almenara. Vull dir, jo puc ser moltes coses, però per damunt de tot està el meu poble i treballaré per lo millor d'Almenara. I el PP i el PSOE han utilitzat l'atac personal, la persecució, no han anat a la ideologia, la persecució política contra Compromís i contra mi personalment, i això ho hem vist durant esta legislatura i durant els últims anys, i crec que això li ha donat de menjar i aire a aquests discursos d'odi. Segurament tant uns com altres pensaven que sempre anaven a tindre el monopoli, no? Polític, i que anaven a mantindre aquests votants, diguem, més enfadats o més viscerals, que ara busquen Vox i sa cobertura, però no és aixina. Ara Vox és un perill real i jo no dic que estic assustat, com diu Rufián, però sí que dic que ojo en lo que ve, i no vull apel·lar al vot per la por i que viene el lobo i tal, però sí que ojo en lo que ve, i que nosaltres som la casa gran de l'esperança. Afrontar els discursos d'odi, nosaltres ens presentem com a la casa gran de l'esperança.
1: Les dues últimes de Wikique, te les faig juntes. La primera, perquè tu les puguis gestionar. La primera, quin tipus de, d'alcalde vol ser Quique Castelló per a Almenara a partir del 2027, si al final les urnes decidiran això. I dos, t'entra algú a la orelleta abans, bueno, almenys en dibuixos animals, ja saps que n'hi havia un dimonet i una orelleta fes una cosa, un dimonet a l'altre que te deia fer el contrari i tal. Dimonet o no, tens algú, has tingut alguna veu o alguna cosa que la orelleta t'ha dit, Quique, el moment és ara, i en aquestes dos tanquem avui.
6: Bueno, quin alcalde vull ser? Vaig intentar fer-ho molt resumir, perquè és de veres que jo sóc un romancero, Vicent, ja me coneixes. Jo vull ser un alcalde proper, un alcalde que fique l'administració local al servei de la ciutadania, al servei del poble, que la faci més humana, no? que vagis allí i que te senques com en casa, no? La casa de la vila, pues que te senques com en casa. Vull ser un alcalde dialogant. Jo sé que tinc un caràcter no diria complicat, però que sóc molt ferm i estic molt convençut de les idees que tinc i sóc dur, sóc una persona que a l'hora de negociar sóc dur, però vull ser molt dialogant i vull ser molt obert i també crec que tinc aquesta capacitat de soltar un poquet per a guanyar per un altre costat, i crec que hem de sumar entre tots i totes, no? Almenys entre les forces que mantenen un discurs democràtic, no? Vinguen d'on vinguen, no? I crec que també fa falta, Almenara necessita un alcalde que xafe carrer, que estiga en el carrer, que diga bon dia quan se creue en els seus veïns i en les seues veïnes, que estiga, no? que isca del despatx, que baixe del cotxe, perquè no, jo vaig en el cotxe i pego una volta per el poble, no, hostia, l'alcalde ha de baixar al carrer i xafar carrers, no? I donar-se compte de lo que passa, de si un parc està brut, de si els papereres fan mala olor i els fa falta un canvi, si n'hi ha clotx en el carrer. Vull dir, fa falta que si el patrimoni històric i cultural necessita un poc més de cura, que ho lligam un poc més, no? Crec que fa falta això, i després crec que fa falta un projecte de poble evidentment polític i ideològic, no? I crec que en això te vaig a resumir algunes mesures que ja vas dir en el pleno de l'estat del municipi, però crec que és essencial que Almenara cedisca sol públic, sol municipal, per a impulsar, després pot dir-ho o no, però per a impulsar una cooperativa d'habitatge, per a fer l'habitatge més accessible. És un dret, no pot ser un negoci, no? I hi ha moltes maneres de fer-ho, i crec que aquesta és una. I després tenim una casa de titularitat municipal en el carrer Sant Pere que podem reformar, adequar, o com vulguem dir-li, per a que siga també part d'aquest parc, si se me permetís, parc d'habitatge municipal o com vulguem dir-li. Després crec que una vegada passi el pla econòmic financer, que no té mesures en Almenara, que és una qüestió pues, administrativa més que altra cosa, però quan passi aquestes limitacions del pla econòmic financer hem d'estudiar la possibilitat de la constitució d'una empresa pública que se faci càrrec del manteniment i que reforce a la brigada municipal. No donem abasto, el poble està fet pols, no? I crec que necessitem més recursos, més mans, i l'única via que veiem possible des de Compromís és la empresa pública de manteniment. Després, dos cosetes més, algunes ja les he dit en la negociació de pressupost, quan hi ha parcs i jardins, el pla de xoc d'asfaltatge i de neteja, no? Això ja ho he dit abans, i crec que hi ha per a nosaltres una marca de la casa que és... no podem dir que l'agricultura està morta. Jo me negue a dir que l'agricultura està morta, perquè és el que ens dona vida, és el que ens dona de menjar, és el que ens fa ser poble, el que ens fa ser comarca i el que ens fa ser país al final, no? I per això una mesura molt fàcil de fer, si n'hi ha voluntat, és crear el mercat de proximitat, que puguen vindre agricultors, agricultores, ramaders, ramaderes, gent del sector primari a vendre el seu fruit, el seu producte a Almenara, siguen del poble o siguen de la contornà, que és una paraula molt nostra aquí a Magramuntó, que puguen vindre a vendre el seu producte. Jo crec que això li fa falta a Almenara, i crec que un alcalde ha de liderar això i moltes coses més, no? També obrir la participació ciutadana, ser més accessible en un ajuntament que vol o que volem liderar en un canvi i una transformació el més profunda possible. I després, una cosa molt important, complir els acords, complir les promeses. Hi ha dues coses que jo no puc deixar de dir avui així, les duc quasi clavaetes, perquè són fàcils, no costen diners, i la senyora Pérez, la senyora Marín i la senyora Bonet no han sigut capaços o no han volgut ser capaces de fer-ho, que és la constitució, per una banda, del Consell Municipal de Cultura, que tenim un reglament aprovat des de fa quasi 8 anys i no s'ha constituït. Això és negar-li la veu a les associacions, o divide i venceràs, cada un que s'agafa el que vulga. I després la comissió de festes, que vam aprovar sense ningú vot en contra en el ple de l'Ajuntament, també va votar a favor el Partit Popular i Compromís, i el PSOE se va abstindre, per obrir les festes a la participació de les penyes, de les associacions, dels comerços. Els comerços també han de participar de les festes i, evidentment, donar-los un paper protagonista als festers, les festeres, als quintos que protagonitzen les festes. I això no s'ha fet, i suposa, no ho sé, igual estic equivocat, que també per la mateixa raó, de divide i venceràs. Veurem ara les festes com mos va, quina programació mos tenen preparada. Segurament des d'ací aprofite per a saludar els quintos i les quintes d'enguany, i dels 25 anys i també els de 50 anys, que també s'han currat un dia de festes molt, molt potent, segurament, i molta sort, i que són els protagonistes, no? Moltes tenen la proposta política, però evidentment les festes han de ser sense política, sense polítics i

0: 2 de la desplegada y 10 minutos te espera a repasar la información local y comarcal en este dimarts 15 de septiembre, Ecuador ya del mes del 2026. Comencem parlant de la Vall d'Uixó perquè l'Ajuntament avui ha anunciat que adquirís 4.000 metres quadrats per a crear una nova zona verda a l'entorn del CEIB Centelles, del Col·legi Centelles. L'alcaldessa de la ciutat, Tania Baños, comentava d'esta manera, donava a conèixer la compra de l'antic magatzem de Big Mat per 125.000 euros i que s'emmarca en el pla Creix i que permetrà transformar aquest espai en un nou espai verd.
1: I d'acord amb el pla Creix que vam llançar farà uns mesos, s'incorpora una nova adquisició a aquest pla Creix, que en definitiva el que estem fent des de l'Ajuntament és planificar el futur desenvolupament de la ciutat els propers 10 anys, no? I una vegada adquirits i posats pràcticament en funcionament els fons europeus en la major transformació que ha tingut la ciutat en la història recent de tota la democràcia local, pues poder donar un altre impuls al futur de la Vall adquirint aquesta nova zona que està catalogada en el Pla General com a zona verda, per tant el particular no podia fer cap tipus de desenvolupament i sí o sí havia de ser propietat de l'Ajuntament de la Vall, i que ens permetrà pues, a partir d'ara pues, poder començar a planificar una nova zona verda a la nostra ciutat, que jo crec que encaixa a la perfecció per la zona en la que està, al costat, no, de les nostres muntanyes, al costat d'una escola, del Col·legi Centelles, al costat del barri del Roser, i per tant jo crec que donarà agilitat, dinamisme a aquesta zona, no? I a més, un dels nostres projectes prioritaris que és continuar planificant les zones verdes de la ciutat, continuar planificant una ciutat que pugui ser útil també als mesos de l'estiu, com hem demostrat aquest estiu als parcs on hem fet intervencions per a que així pugui ser, no? Com els parcs de Chorrets o allà on hem posat toldos, per a que els xiquets puguen eixir malgrat les altes temperatures que ja estem vivint a l'estiu, no? Així que, bueno, nosaltres el que volem és posar aquest patrimoni damunt de la taula, planificar les noves zones verdes i acoplar la ciutat a les altes temperatures que ens deixa el canvi climàtic, que ens està deixant la transformació climàtica, i que per tant volem que la ciutat se pugui continuar utilitzant malgrat i les altes temperatures, no?
0: I diu el regidor de Patrimoni, Fernando Dalós, que augmentar el patrimoni sempre és una bona idea.
2: Augmentar el patrimoni local sempre és una bona idea, sempre és una bona proposta i sempre és positiu per a la nostra població. I a Cidalt, en el barri del Roser, poder tindre aquesta zona també per a fer una zona verda va ser des de sobte una cosa molt positiva, així que a partir d'ara anem a treballar de valent per aconseguir transformar aquest espai, que ara com podeu veure pues, simplement és un antimagatzem, per a poder donar una zona d'oci, una zona verda, una zona per a que tots els veïns i veïnes de la Vall puguen disfrutar-ho, i principalment pues, tota la zona, tota la gent d'ací del voltant de l'escola dels Centelles.
0: I senyalava el regidor d'Urbanisme, Vicent Pitars, que al marge d'aquells projectes o aquelles obres que porta en marxa un ajuntament, sempre hi ha que seguir mirant més coses en ares a la planificació.
3: Al final, evidentment, és que estem al front de la gestió pública, no podem quedar-nos en el que ja està fet o està acabant-se, sinó que hem d'estar mirant en el futur. Fa poc, abans d'estiu, presentàvem també l'adquisició de més d'espai de zona verda. Estes són 4.000 metres més que s'inclouen al patrimoni municipal. Un espai de zona verda, evidentment, en un punt en concret, al costat d'un col·legi. Una adquisició que s'ha fet per una necessitat, no? de comprar aquesta zona verda perquè conforme el Pla General d'Ordenació Urbana aprovat en la ciutat ja va que adquirir-ho i s'ha arribat a un acord en la propietat. Però bueno, jo pense que ficar en valor arribar a acords, arribar a negociacions, arribar a acords amb els propietaris per poder planificar el futur de la ciutat. Pensem que és un espai amb moltes possibilitats, un espai on se poden projectar moltíssimes coses, i anem a continuar treballant en continuar ampliant aquest patrimoni, com he dit, i sobretot projectant noves instal·lacions i nous serveis per a la ciutadania.
0: I continuem parlant de comerç, al igual que hem fet a l'inici d'esta setmana, en una campanya, en este cas, de l'associació Jo Compre en la Vall. Ara parlem de la Diputació, perquè avui ha assenyalat que es pretén incentivar el consum local i que generarà 4 milions d'euros en l'economia de la província a través del bono Dipu Comerç, que explicava en què consistís la pròpia presidenta Marta Barrachina.
4: Per a donar suport als autònoms i pimes i al mateix temps per a incentivar que els veïns compren en els establiments dels nostres municipis. Una campanya que va arribar a tota la província, als 135 municipis i també a la nostra entitat local menor. I ho farà amb 2 milions d'euros que es convertiran en 4 milions. La Diputació invertirà 2 milions d'euros i aconseguirem injectar directament 4 milions d'euros a l'economia de la província de Castelló. Farem un per dos. És una iniciativa que té un doble benefici. Guanya el ciutadà, però també guanya el comerç. A més, aquest programa incorpora un principi que, com ja sabreu, per a aquest equip de govern és fonamental: la llibertat i l'autonomia dels ajuntaments. La Diputació fica els recursos econòmics i també va ficar a disposició dels municipis una imatge comú perquè el bono Dipu Comerç siga reconeixible per tota la província. Però a partir d'ahí, cada ajuntament tindrà llibertat per adaptar la iniciativa a la realitat del seu municipi. I arribats a aquest punt, la pregunta segurament serà quan rebrà cada municipi. Els municipis de menys de 20.000 habitants rebran la seva aportació atenent a un criteri poblacional i els municipis de més de 20.000 habitants rebran una assignació de 50.000 euros cadascun. I a més, introduïm, i això és una part molt important, una discriminació positiva. Els municipis que durant aquest estiu han patit les conseqüències dels incendis rebran més recursos.
5: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I avui parlem també d'algunes de les novetats que des de l'auditori de la Vall d'Uixó s'han previst per a aquest any 2026 i que entren ja en funcionament. En primer lloc, una sèrie de cursos intensivos des de la coordinació de l'auditori, ens ho contava este matí Tània Baró.
8: Este año, como novedad, tenemos cursos intensivos de diversa temática. El primero arrancará el día 26 de octubre, del 26 al 30 de octubre, y este es sobre marketing y comunicación. Después pasamos a noviembre, del 9 al 14 de noviembre. El curso intensivo es de distribución de proyectos escénicos, impartido por López García.
0: I sobretot, altra de les novetats és la possibilitat de comptar amb sales d'estudi, d'assaig, de gravació, de manera gratuïta, això sí, prèvia reserva.
8: Empezaremos el 1 de octubre a poder reservar estas salas. Son unas salas que están en la primera planta del auditorio. Hay 4 salas para poder reservar, son gratuitas completamente. Hay 2 más pequeñitas que tienen unos 10-11 metros cuadrados y hay 2 más grandes que tienen unos 17 metros cuadrados. Y nosotros mensualmente, o sea, el día 30 o el día 31 de cada mes, publicaremos el calendario donde la gente podrá ver la disponibilidad semanal, porque solamente podemos ofertar, hay veces en función de las producciones, pues 1 o 2 días a la semana, y se podrán reservar en bloques de 2 horas, con un máximo de 4 horas al día. Y es para personas, bueno, pueden ser personas o colectivos, artistas, músicos, bailarines, aunque ya pequeño formato porque no son demasiado grandes, pero claro, bueno, estarán dotadas también técnicamente. Y lo único, eso es importante, el reservar mediante la web y esperar ese email de confirmación diciendo que está libre, que está disponible, y a la entrada sí se solicitará el DNI para comprobar que efectivamente la persona que ha hecho la reserva es quien viene.
0: En Almenar, l'Ajuntament reforça durant un mes la brigada municipal amb 8 noves contractacions. La mesura permetrà intensificar la neteja i l'adequació de la localitat i donar el suport al muntatge i desmuntatge de les festes patronals. I d'Almenar parlem perquè avui també hem rebut la visita de Quique Castelló, confirmada des del passat dia 4 d'este mes com el candidat per Compromís a les eleccions municipals del 2027. La fúria del candidat era esta.
9: A mi no m'hi ha passat mai, eh? Suposo que a altres els passa més, els ha passat més, però rebre whatsapps de gent del poble, de veïns i veïnes diferents, que pensen diferent entre ells, que segurament no sentarien mai en una mateixa taula a esmorzar, i que te diguen, eres l'única esperança que tenim, eres la llum al final del túnel, no te ho deixes, per favor, batalla hasta el final, gent que m'ha demanat, queda't en Almenara, queda't en l'Ajuntament, perquè mos fas falta, gent de dins de l'Ajuntament que me diga quines ganes tenim de que mos lideres tu, de que n'hi has quasi un cert criteri. Vull dir, a mi això m'ha emocionat molt, no? I ara m'estic contenint molt, però això m'ha donat una espenta brutal, evidentment.
0: Parlaven també amb Quique Castelló de la possibilitat de que Vox, que encara no té representació en Almenara, la tinguera després de les eleccions de maig, dia això.
9: Bueno, jo crec que fins ara Vox no ha aparegut en el mapa polític municipal d'Almenara, perquè ja els venia bé que estigueren el PSOE i el PP, no? Només n'hi ha que veure resultats electorals de les municipals, autonòmiques i generals, per a veure que les persones simpatitzants o seguidores de l'ultradreta en Almenara ja tenien una opció política a la que votar en forma de PSOE i de PP a nivell local, i això és aixina, i ho he dit i ho dic on faig falta.
0: Les farmàcies de Guàrdia nules com Manuel Arambul, Major 60 en la Vall Isabel Beltrán, en la plaça Sant Roc 7.